0: un poc més l'incendi que està actiu a Soneja i a Zuébar. Ens agradaria que ens contaris un poc quin és aquest parc meteorològic que ens pots donar de cara a les pròximes hores, centrats primer en la comarca de l'Alt Palància.
1: Bueno, pues ara pràcticament la finestra que teníem de bones condicions s'està acabant. És de lo que no se puga adelantar ara, pues, la previsió no és gens favorable perquè pujaran les temperatures i baixarà la humitat. Entonces, pues bueno, tenen, diguem, aquestes hores de plaç i poquet més. Després venen 2 o 3 dies que seran unes condicions pues, prou roïns per a controlar un incendi d'aquestes característiques.
0: Jo crec que és crucial el que tu ens dius i ens ho contaven les autoritats, Vicent. Preocupava sobretot aquest 15% d'humitat, les temperatures que s'estaven disparant a aquestes hores i que havien d'esperar vora cap a les 5-6 de la vesprada, que seria quan les condicions ja serien un poc més favorables.
1: Sí, sempre tenim en compte que per a un incendi la regla dels 3-30, no? Que és 30 graus, 30% d'humitat i 30 de vent, són les condicions idònies per a que es desenvolupen. I bueno, era pues, això, tenien esta xicoteta finestra que no és molt gran, encara que bueno, ahir, per lo menos per la nit, pareixia que no pintava mal del tot, però bueno, este tipo d'incendis en aquestes condicions es poden reavifar d'una manera molt gran i pues, bueno, ara tindran que estar un poquet pendents pràcticament hora a hora del parte per a que puguen decidir per a on és millor atacar o per a on no.
0: Tenim clar que van a ser hores de moltíssima calor i sobretot, Vicent, ja els experts i les autoritzats esteu avisant que a tot el territori demà i dimecres podrien ser les jornades de més calor.
1: Sí, especialment el dimecres és el dia que els models pinten que més temperatura pot haver, però bueno, seran pràcticament 3 dies molt, molt pareguts, en moltíssima calor, i el poquet tindrem un paronet el cap de setmana, pareix que baixaran algo, però la setmana que ve la veritat que no volem, sempre saps que som una miqueta més
0: cautelosos,
1: comedits, no? No solem alertar, però la setmana que ve pinta també fatal. O sigui que esperem altra pujada forta i pues, bueno, tindrem que anar seguint els models, però bueno, els dos models principals coincidixen i pareix que tindrem una altra setmana de calor forta.
0: És a dir, Vicent, que podríem estar, avui estem vivint la segona ola de calor i podríem estar també a les portes de la tercera onada de l'estiu.
1: Sí, i bueno, pràcticament estem en onada contínua, no?
0: Sí.
1: Sempre des de fa 15-20 dies estem per damunt de la mitjana. Tenim algun dia, 2 o 3 dies, que baixin un poquet, però en seguida tornen a pujar. I bueno, recordem que venim d'un mes de juny que ha sigut molt sec i tenim, pues, bueno, hem tingut un hivern molt bo, n'hi ha més, diguem, quantitat de material que se pot inflamar i pues, bueno, la veritat que estem tenint unes condicions que són terribles pels incendis.
0: Quan parles de temperatures disparades i molt altes, a quins valors es podrien arribar a la província de Castelló els propers dies?
1: Pues esta setmana, en principi, la part costera estarem entre, els models diuen, entre 34 i 36 graus, podem arribar, que és molt. Teniu en compte que sempre la part costera li costa sempre més passar de 30 i també teniu que tenir en compte que no estem en una situació de ponentada, ¿vale? Que sempre fa pujar més. I la part interior, pues, passar dels 40. Però la setmana que ve s'estira més, hasta inclús els 42-44.
0: O sigui que podríem arribar 42-44 graus, entenc que en zones d'interior, per a la setmana que ve.
1: Sí, seria sempre interior, clar, la costa és molt difícil que agafi aquestes temperatures, però el que diuen els models de moment, a partir de, pues això, de mitjans de la setmana que ve, pues són aquestes temperatures i bueno, pues ja portaríem molts dies, no? Que tindríem molta calor i molta sequetat.
0: En relació al que estàs comentant, Vicent, les altes temperatures, les condicions meteorològiques, alertàveu també que a la província de Castelló demà, per exemple, seria alt i ser risc de llamps secs que moltes voltes són els que originen alguns incendis. I aquí tindrem demà molta cautela amb aquest tema.
1: Sí, venen uns dies en els quals se poden fer tronades de la mateixa calor. Sempre són tronades que pues, pràcticament no porten aigua, porten molt poqueta aigua, però sí que són capaços de desenvolupar aparell elèctric I també recordar que moltes vegades no és que l'incendi se provoqui per un llamp, sinó que al cap de 2, 3, 4 dies pot eixir, no?, i se llamp perquè s'ha quedat, doncs, al millor en un arbre o s'ha quedat més latent i bueno, a voltes tarda uns dies, però sí que pot provocar, doncs, este fenomen, no? I és una cosa que hi ha que estar pendent, per això un poquet també conscienciar a la gent de que no faig doncs, certes activitats i certes coses com barbacoes i coses d'estes, inclús el tema de temes de radials, de desbrossadores, no? Hi ha que anar molt, molt en compte, i si veuen qualsevol tipus de fum, és millor sempre avisar al 112 que no dir ja ho haurà vist algú, no? Sempre hi ha que estar un poc més damunt ara i estar pendent.
0: Bueno, pues molta cautela amb el nostre territori, sobretot amb la meteorologia, que ens deixa este còctel que estem veient que quan s'origina un incendi, és el comentari que fan molts veïns de les zones d'interior, Vicent, i lo carregat que està les muntanyes, el nostre interior, que al final acaba convertit en un polvorí que afavoreix a que el foc, com estem veient, es propague tan ràpid.
1: I tenir que tenir en compte també pues, que ara venia parlant en un company d'este tema, no? Moltes voltes inclús se poden fer, no és només el bosc en si, no? Sinó que tenim molt de bosc, o sigui, molt de camp que està abandonat, que un any té una quantitat d'herba molt alta que està seca i inclús els propis conreus que se poden cultivar, no? Que ara tenen, molts tenen palla o tenen coses, pues, és molt important també, pues, fer aquesta activitat només en el bosc, sinó també en el tema dels cultius, no? que a l'haver tant abandonat pues, fa que no tinguem discontinuïtats i que pues, estos incendis puguen avançar molt, molt ràpidament.
0: Doncs, Vicent, estarem molt, molt pendents de l'horatge, del que ens deixa aquestes pròximes hores la meteorologia, sobretot en aquesta comarca, en la comarca de l'Alt Palància, on continua actiu este incendi del que malauradament avui estem parlant. Així que, Vicent Ibáñez, des d'avui, moltíssimes gràcies per tota la informació que avui ens has donat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: ¿Pensando en cambiar de coche? Del 1 al 15 de julio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Además, llévate 2.000 euros de descuento financiando con Volkswagen Finance. En Volkswagen Approved de Quadis Marzá encontrarás coches revisados con garantía y la confianza Volkswagen. Ven a vernos a Avenida Lairón 60 en Castellón y en Camí Travesa 29 de Villarreal. Quadis Marzá, tu Volkswagen de ocasión más fácil que nunca. Descuento válido del 1 al 15 de julio. Consulta condiciones de financiación en concesión.
3: En San Isidro, comprar sale a cuenta. Este mes, por cada 30 euros de compra, directo al sorteo. Sorteamos tres regalos especiales: sabor de nuestra tierra, un lote Castelló Ruta de Sabor, un carro de compra gratis y la belleza de la planta del mes. Y sí, cuenta todo Garden, super abonos, semillas, pienso, todo lo demás también. San Isidro, tu tienda de Castellón, cuadra Borriolén número 4. Mone a San Isidro.
4: Cosas típicas de un verano con niños.
5: Falta mucho, me puedo tirar al agua ya.
4: Y la más temida.
5: Me aburro, me aburro, me aburro.
4: Con Todo Juguetes se acabó el aburrimiento. Lo tenemos todo para disfrutar del verano. Colchonetas, flotadores, patinetes, bicicletas y todo lo que necesitas para vivir el verano al aire libre con los más pequeños. Equípate para el verano en tu tienda Todo.